Quan va quedar a trobar? Te n'anem a cuidar. Quan va quedar a trobar? Admit aquí, admit.